Bona tarda, amics. Avui amb vosaltres, dins els nostres programes en llengua catalana, us anem a parlar d'un poble més, uns pobles més d'aquestos de les nostres terres, que es diu, doncs, Mas Llorenç, i es troba al Baix Penedès.

touristique entre nous, le Penedès, et une région naturelle. Elle appartient à la province de Tarragone et c'est une comarque relativement petite en extension puisqu'elle représente 0,8% de la superficie de la Catalogne. Elle est limite au nord et à l'est avec Val Penedès, à l'est aussi avec Garraf et au nord-ouest avec Val Camp et au sud-ouest avec le Tarragonès. Au sud, bien sûr, c'est la mer Méditerranée qui défait des frontières naturelles. Si vous regardez bien, avec détail et doucement et parcimonie, la forme de la comarque, ou la configuration de la comarque, vous verrez qu'elle a la forme, on dirait que c'est un visage souriant et curieux, non? En aquesta comarque, la depressió del Vallès Penedès es tanca. La major part de la seva extensió és plana, però les muntanyes del Vinyana, a la part oest de la comarca i la Serra del Montmell, que forma part de la serralada prelitoral catalana, al nord tanquen la plana, una plana que l'Alt Penedès i bona part del Vallès és protagonista. A la zona sud est de la comarca, les estribacions més meridionals de la serralada prelitoral catalana es fan evidents en petites elevacions com el Coll de Calafell. Al Baix Penedès, les vinyes encara són protagonistes, dic encara, perquè darrerament s'han estat substituint per altres conreus, potser més rendibles, com és el cas de l'olivera. No hi ha aquelles extensions immenses de vinyes que poden veure's a l'Alt Penedès i que donen caràcter a la comarca veïna, però encara hi són força abundoses. Totes elles combinades de tant en tant amb camps d'oliveres i en alguns llocs els garrofers. En canvi, a l'Alt Penedès, els conreus gairebé sempre són monotemàtics amb la vinya. A més, al Baix Penedès, les finques que conreen el cep són més aviat petites, tot i que n'hi ha de força. A l'Alt Penedès, moltes de les finques tenen una extensió destacable. Com a mostra de l'activitat vitivinícola que té lloc a la comarca, podem esmentar uns poquets versos del poeta Josep Carner, de 1884, mort 1970, dedicades a la capital, al Vendrell. Els versos, a la part de la vinya, també es fa referència a d'altres productes, prova de lo que acabo d'explicar. Adeu, vila regalada, adeu, vila del Vendrell, que fas olor mesclada de garrofa i de vi novell.

us he dit, doncs, el municipi de Masllorenç està situat en la part ponent de la comarca del Baix Penedès, limitant amb l'extrem de llevant de l'Alt Camp, comarca a la que pertanyia fins a l'any 1990. El terme municipal té una extensió de 6,6 km quadrats i comprèn, a més del poble de Masllorenç, l'agregat de Masabornès com centres històrics i l'urbanització de la Font d'en Talló com a nucli de recent creació. El territori ocupa aquest terme és lleugerament accidentat per les darreres estribacions meridionals de la Serra de Montmell, amb una alçada mitjançanta entre els 270 i 280 metres. La terra és bàsicament de tip càrstic i arcillós. Les terres són, en general, pobres. La vegetació que trobem és el matoll per damunt dels boscos en les terres no conrobades. En aquesta terra que està treballada, l'agricultura dominant és la de secà, siguent el conreu principal el de la vinya, les oliveres i els ametllers, per ordre d'importància. Abans del 1956, els conreus principals eren els garrofers i les oliveres, els quals quedaren molt afectats per les gelades d'aquest any, cedint la seva importància en els ametllers i en la vinya. Posteriorment, aquest darrer conreu ha anat augmentant en detriment dels altres, o que sigui, doncs, que els ametllers, doncs, ja no se'n fan tants, sinó que han sigut reemplaçats per les vinyes, doncs, perquè les necessitats o els gustos o a vegades, doncs, la millor aclimatació per aquestes coses de la terra, del tipus de conreu que hi ha, de les terres que donen. L'economia del municipi es basa sobretot per l'agricultura, però en els darrers anys l'augmentació de la mida d'edat dels pagesos del municipi i les dificultats amb les que passa aquest sector han obligat a molts joves a deixar aquest tipus d'activitat i han fet que l'agricultura, a temps perdut, passi a ser més predominant en aquest sector. Dintre del sector secundari, fins a mitjans del present segle, destacaven en el municipi les cases de fabricació de mobles. Darrerament, en els anys 70 es va reinstal·lar en el municipi i en les seves properies altres empreses, entre les quals destaquen les dedicades a la fabricació de toldos i d'articles d'esports, o que sigui, doncs, que s'ha anat passant d'una cosa a l'altra per arreglar. I en el sector tercer destaquen els comerços de venda de mobles i també l'àrea de servei al camp de l'autopista A2, molt proper al municipi i que també dona treball en alguns veïns. Doncs bé, s'ha de ser caràcter típic de català que, en general, donc, on profite totes les ocasions per poder viure, per poder desenvolupar sa comunitat sans être obligé de partir treballar dans d'autres endroits. Bien sûr, dans le camp de Tarragona, on se trouve qu'avec Reus, Valls i Tarragona, beaucoup de gens, ils ont dû quand même laisser leur village pour aller travailler dans ces trois axes importants, disons, du commerce, de l'industrie et de tous les types d'activités en général. Mais ce sont des gens très souvent des fois que bon, à beaucoup d'endroits, ils prennent la voiture le matin, ils s'en vont travailler et ils rentrent le soir. Et beaucoup d'autres endroits, moi je vis personnellement des gens qui logent ou habitent ou demeurent dans la ville dans laquelle ils travaillent, mais ils ont gardé leur petite maison dans le village d'origine. Et ce qui fait que les samedis et dimanches, donc remontent au pays, comme on dit ici à Toulouse, de Languedoc, remontent au pays pour passer la fin de setmana, est un pal de mai tranquils que dins les turbulences de la Grande Ville. Bon, anem a escoltar una música de mai et anem tornant a vosaltres a cop paraula d'Occità, que és una causa segura.

Hem llançat una ullada així lleugera cap a aquest País Valencià, aquest germà, nosaltres, i com un bolero valencià, un bolero de Castelló, doncs ens ha canviat una miqueta les nostres músiques, molt boniques, que ens agrada molt i que són les nostres, però aquelles són de la mateixa família, orientades potser cap a un altre tipus de música, però no, no obstant, som una mateixa gent que ens comprenem, potser que parlem gairebé igual. Parlant també de les festes i celebracions. Per exemple, a Mas Llorenç, doncs, la Festa dels Reis té lloc el 5 de gener. Nosaltres, quan érem dolents en el meu poble, doncs sempre ens duien carbó. Jo no sé si avui en dia encara es fa aquesta cosa, però és terrible, perquè a mi de gran me n'han donat i tot, i no sabia per on amagar-lo, perquè no em veiessin que m'havien donat carbó, encara que et diuen que sóc molt bon minyó, eh? Hi ha la Festa Major d'Hivern de Sant Ramon de Penyafort, que té lloc el 7 de gener. La Festa Major d'Hivern de Sant Sebastià a Masavornès el 21 de gener. Arriba la Festa de Carnestoltes el febrer o el març. Per què no? El mes d'abril, el dia 23, la nostra diada, la Festa de Sant Jordi. La Festa de Sant Isidre té lloc el 15 de maig. I arribem a la Festa Major d'Estiu, Chinochano, que és el primer diumenge d'agost. També hi ha la Festa Major d'Estiu per Sant Bartomeu a Masavornès, que és el 24 d'agost. També es té que dir la Diada Nacional de Catalunya l'11 de setembre i la representació de Nadal que té lloc el 26 de desembre. El 26 de desembre, si jo no m'equivoco bé, doncs és una de les festes importants a casa nostra, puig que hi ha Nadal i Sant Esteve, i nosaltres doncs fem Sant Esteve, que és una de les coses particulars nostres. Doncs, com us diria, a Mallorenç les festes són importants, i les més importants es realitzen, són la Festa Major de l'Hivern en honor de Sant Ramon de Penyafort el 7 de gener, i la d'estiu el primer fi de setmana del mes d'agost. A Masavornès les festes més importants que es realitzen, com ja us he de dir, se són la Grande Fête, la Festa Major, com diuen en català, du Sévillage, que se celebra en hiver, le 21 de janvier, en honneur à Saint-Sébastien. Et en été, par Saint-Bartholomé, le 24 d'août. Donc voilà, ça c'est les fêtes en général qui ont lieu dans ces deux endroits. D'accord, oh, oui, dans le samedi, on va écouter de musique et de piste et on va revenir encore. D'accord, on y va.

Aquesta jota ens ha abordat a les voltes de Can Baró. En la part baixa del poble, els carrers amples i rectes que predominen en la seva distribució urbanística es tornen estretes i tortuoses, posant-se en evidència el nucli més antic del poblament. En aquesta zona, on es troben els signes d'un nucli fortificat que alguns autors situen entre la baixa edat mitjana, de la qual època es conserven dos arcs diafragmàtics apuntats en la bodega d'una de les cases del lloc i una finestra amb un arc de mig punt en una de les façanes. Arribem també a Chinuchano, l'església de Sant Ramon de Penyafort. L'origen de l'església parroquial de Mas Llorenç s'ha de cercar en una capella dedicada a la Mare Déu del Roser, que fou construïda cap a l'any 1582. Possiblement, en l'any 1602 es va canviar aquesta advocació per la de Sant Ramon de Penyafort. En el 1702, el bisbe de Barcelona va concedir permís per ampliar aquesta capella, però les obres de construcció no es trobaren documentades fins al 1740, i no serà fins al 1780 quan mossèn Josep Verdaguer beneirà el nou temple. L'edifici és de mamposteria, amb planta de creu llatina, inscrit en un rectangle i cobert amb una volta de canó, i cúpula i cimera amb petxines en el creuer. El campanar no es va edificar en la seva forma actual fins a l'any 1855, destacant-se l'àngel de ferro que corona l'edifici i que des de la restauració de l'edifici en l'any 77 porta per nom el nom de Llorenç. El conjunt és d'estil barroc classicista i segueix els models que va traçar Fray Josep de la Concepció. Arribem al nucli de Massabornès. Massabornès, l'atractiu d'aquest nucli resideix en el conjunt de carrers i cases que conserven l'estil propi de les diferents èpoques en què fou construït, així com a les masies que sobresurten, com per exemple Cal Martí i Cal Curt. Es poden observar també la quantitat de marges i barraques que es varen construir en el passat. Doncs un motiu per més, doncs, que si els catalans de Tolosa que ens escolten i els amics occitans de Tolosa també, doncs, que si teniu aquesta ocasió de poder viatjar per aquestes terres, camí de Tarragona, per què no, o sortint de Barcelona, per què no també, doncs poder aturar-se en el Baix Penedès i poder, doncs, veure aquests pobles, aquests llocs que us diem nosaltres un dia per setmana, cada mes, doncs per poder, doncs, donar-vos a conèixer en els que esteu aquí o recordar-vos els llocs de la naixença, els llocs on hem passat els anys i els llocs, doncs, que guardem un, diríem, un dels records veritablement més bonics que poden haver-hi són els records de joventut, perquè aquests són coses que no s'obliden mai. On va écouter la musique de Puig, on va revenir sur le programme.

Nosaltres també els donem les gràcies per aquesta cançó que ens ha encantat. Perquè bé, perquè no, d'aquesta mena de parlar nostre també n'hi ha gent a certs llocs que diuen que fa pagès, i nosaltres, doncs, si l'hem escoltat tota la nostra vida, doncs a vegades també ens agrada parlar d'aquesta manera, tindre aquest accent, aquesta mena de parlar, que bé, que voleu, cada un és com Nostre Senyor l'ha fet. I si ens millorem, perquè no, sempre es pot millorar. Però aquestes coses de millorar o parlar moltes vegades sense fer cap mena de diatrica, podríem dir que els uns volen imposar als altres com és de parlar, i jo crec que val més, doncs, que ens entenem tots i quan cadascú parli amb les seves particularitats, que a vegades és molt bonic també. La comarca del Baix Penedès és afavorida pel fet de ser costanera, ben segur. Això fa que els seus habitants i turistes, que n'hi ha molts, puguin fruir de tres ambients molt diferents a la part sud, les extenses plages de sorra del Francàs, Comarruga, Sant Salvador. Aquestes tres pertanyen al Vendrell, Calafell, Segur de Calafell i Cunit, al centre de la comarca la Plana i al nord la Serra amb el Montmell, 861 metres d'alçada, com a cim culminant. Les platges de la comarca són de sorra fina. Bé, darrerament la sorra és una mica més grollera, ja que fa uns 6 o 7 anys es van regenerar amb sorra procedent del fons de les platges de la comarca veïna del Garraf. Resulta que Comarruga disposa d'un port esportiu des de principis dels anys 80. Amb els corrents marins de la zona, el fet que existeixi aquest port ha provocat el que en geologia s'anomena efecte Tombolú. Expliquem-ho. A una banda del port, de la dreta, mirant des de la terra, els corrents que s'emportaven a sorra de manera que la platja cada vegada era més minsa, en canvi a la banda esquerra s'acumulava sorra i havies de recórrer un bon tros fins a arribar al mar. Cap a la zona de Sant Salvador també hi havia problemes de poca sorra. Per això es va portar sorra del Garraf. Ara les platges tenen una extensió raonable, excepte la de la banda esquerra del port, que continua sent molt llarga. Però la regeneració també té aspectes negatius. Va fer desaparèixer les tallines, uns mol·luscs semblants a les petxines, comestibles fins i tot crus, que s'amagaven sota la sorra dins el mar, a l'anomenat banc de sorra, popularment reconegut per secallets. I ara pràcticament no n'hi ha. D'altra banda, les platges de sorra de la comarca són molt extenses, tant que pots travessar tota la comarca per la platja caminant per la sorra. Hi ha un indret de la platja interessant des del punt de vista ecològic. Estic parlant de les madrigueres entre Sant Salvador i Calafell. És una zona amb vegetació de ribera. De fet, quan plou, aquesta zona acostuma a quedar negada i creixen espècies vegetals en perill d'extinció com els tamarius. La zona està una mica degradada per la forta pressió del turisme, sobretot a l'estiu. A més, ara hi ha un polèmic pla per urbanitzar part de les madrigueres, pla que ha desfermat les protestes de molta gent. De fet, crec que s'hauria de salvar l'únic espai lliure de construccions de tota la costa del Baix Penedès. Poc abans d'arribar a Calafell, venint de les Madrigueres, trobem un edifici força deteriorat que ara volen convertir en un hotel balneari. Era el sanatori de Sant Joan de Déu. Arribem, doncs, xinxano, diríem, al poble de Calafell, que té dos nuclis, la platja i el poble. La platja s'omple amb un munt de turistes quan arriba l'estiu. Gairebé no hi cap ni una agulla. El passeig de Sant Joan de Déu, davant del mar, està molt ben per passejar-hi qualsevol època de l'any. És ple de botigues, però la gent que hi estiueja, igual que en general tota la zona de platja. A Calafell platja hi ha un poblat ibèric que es pot visitar. La zona del poble, connectada amb la platja per una rambla molt llarga plena d'arbres, té un caràcter completament diferent. Aquí és on trobem l'Ajuntament, l'Església de Calafell. És situat sobre un turonet i a dalt de tot hi ha el Castell de Calafell, el qual es pot visitar, tot i que té uns horaris bastant limitats. És d'època medieval i servia, doncs, també com a guaita, com a lloc de defensa i com a lloc, doncs, de poder donar seguretat als habitants dels poblets aquests de la zona i els poblets que estaven una miqueta més a l'interior també. Què se vos en pensem? Un vehicle d'una mica de puix, on va revenir encore un peu sur la comarca del Baix Penedès i après on va finir aussi en rappelant certaines choses interessantes du programme sur lequel était dédié, sur le village sur lequel était dédié le programme d'aujourd'hui, le programme de Marcel Lorenz. Mais on va écouter une musique et on va revenir. On n'est pas parti.

Si estic de destacar algun plat típic de la comarca, aquest és el xató. Sobretot a la seva capital, el Vendrell, es tracta d'un plat que acostuma a menjar a l'hivern fet d'escarola amanida amb salsa de xató. Aquesta salsa es prepara a base d'ametlles, avellanes picades i s'hi posa bitxo perquè piqui un palet. Al Vendrell, pels vols de febrer, hi ha un diumenge a la Rambla que se celebra un concurs de mestres. Suposo que heu sentit parlar de la pica baralla entre Sitges i Vilanova de Geltrú, totes dues del Garraf i el Vendrell, pel que fa a l'elaboració del xató. Totes aquestes poblacions reclamen que l'origen del plat és situ a la seva vila i, a més, escombrant cap a casa, diuen que el seu xató és el més bo. Per si acaso, vosaltres proveu els tres i decidiu quin us agrada més i potser, perquè no, si vous devez décider parmi lesquels de trois c'est le meilleur, peut-être vous allez à un quatrième village et vous trouverez encore beaucoup mieux celui qui est fait au troisième village, alors ce qui fait qu'automatiquement je ne vois pas pourquoi personnellement on doit se battre pour dire que le machin. De cette façon dont nous avons fini notre parcours par la comarque de Baix Penedès, où la montagne, la mer et la vigne se donnent la main et ils vont tous pris par le bras, main dans la main, en avant. Bé, doncs, amics, el nostre programa ha arribat a la seva fi. Us desitjo que passeu una molt bona fi de tarda. Donem les gràcies als amics de Mas Llorenç per la informació que hem rebut i només ens resta dir, com aquí a Occitània tenen costum de dir en occità, a deixats plato le munde, merci pla per haver demorat a menys aus, bono serado i a deixats, que em quedava el vol dir adeu-siau i a la vegada que ve. Adeu-siau.

0: Petjada catalana. Històries de catalans que han deixat petjada. Indrets del món amb petjada catalana. Enriqueta Compte, la fundadora del primer jardí d'infància a Amèrica Llatina. És un reportatge de Marta Feixedes per la petjada catalana. Ho escoltarem amb música original d'Aleix Gaus Bonastre. El 31 de desembre de 1866 naixia a Barcelona Enriqueta Compte Riquer, recordada a Uruguai com la persona que va fundar el primer jardí d'infància públic d'Amèrica Llatina a Montevideo. Enriqueta Compte va arribar el 1873 a Uruguai amb els seus pares Joan Compte i Maria Riquer i també el seu oncle Benet Riquer. Estudià magisteri i exercí com a sotsdirectora a l'internat normal de senyoretes. Gràcies a una beca del govern, el 1889 va poder viatjar a França, Bèlgica, Holanda, Alemanya i Suïssa, on va poder conèixer el funcionament de l'educació de la primera infància. El 10 de març de 1892 fundà el primer jardí d'infància públic que dirigí fins a la seva jubilació el 1942. Ella introduí mètodes a l'educació infantil de l'Escola Nova per tal de desenvolupar les capacitats infantils afavorint la individualitat i la creativitat. Enriqueta, que vivia al mateix edifici de l'escola, era una ferma defensora d'un ensenyament basat en les igualtats socials i la superació de prejudicis. El nen, en tant que ésser humà, no mereix quedar marcat pel món de disparitats de metes adultes. Cada vegada que s'obre la meva escola, dues inquietuds porto a dins. Feliç si les puc satisfer. Provar alguna cosa nova i buscar corregir els defectes del dia anterior. Escriptora i pedagoga compromesa amb l'ensenyament públic, gratuït, obligatori i laic, considerava que la pau no reinarà ni en la família ni en la societat mentre l'obra de l'educació no s'extengui a tot arreu. El seu compromís social també la porta a la lluita pels seus principis ideals davant de problemàtiques socials com és el paper de la dona a la societat i la defensa del vot femení, la seva lluita per la República Espanyola des de l'exterior i la defensa de la pau durant la Guerra Civil o la tasca educativa a presons per afavorir la inserció de presos. Va ser catedràtica de l'internat de senyoretes, directora interina i professora de psicologia a l'Institut Normal Masculí. Fundà l'Institut de Clínica Pedagògica i un teatre infantil al Jardí d'Infants. També fou col·laboradora a diferents revistes i va escriure llibres dedicats al seu camp professional com ara Estudio y Trabajo, Lecciones de mi Escuela, el 1933, i Vicis de procediment escolar, el 1948. Un any després de la publicació d'aquest llibre, Enriqueta Compte va morir a Montevideo. El 1960, la ciutat li dedicà una estàtua de bronze de 2 metres d'alçada, obra d'Armando González. Un carrer al barri de la Guada porta el seu nom, així com el jardí d'infants que va fundar, que continua funcionant i recordant la figura de la pedagoga en l'actualitat. Heus així, aquesta ha estat la petjada catalana d'Enriqueta Compte. Podeu trobar més informació de totes aquestes empremtes i moltes més al mapa de petjada catalana i al web petjadacatalana.cat. Petjada catalana. Històries de catalans que han deixat petjada. Indrets del món amb petjada catalana.
1: Écoutez les enfants.

0: Patrice, Thierry Beccaro. Patrice Lafont.
1: C'est noyé à Fort Boyard.
0: William Lemerchy.
1: Ah, il s'est pas réveillé ce matin.
2: Ah, vrai, il va pas se
0: tu le connais, c'est Henri Sagnier.
1: Henri Sagnier, j'en veux pas.
3: Margot Tousse du pommier, qu'est-ce que c'est sous l'ombre à bois? Margot Tousse du pommier, qu'est-ce que c'est sous l'ombre à bois?
4: Radio Occitanie. L'émotion du pays.
5: Petjada catalana. Històries de catalans que han deixat petjada. Indrets del món amb petjada catalana. Guastavino cobreix Nova York i Estats Units amb la Volta Catalana. Un article de Francesc Roca per a la petjada catalana. Ho escoltarem amb la peça original d'Aleix Gaus Bonastre, Records. La Volta Catalana és un sistema molt lleuger i molt sòlid de construcció de sostres lleugerament arquejats o d'escales i, en general, una forma de cobrir espais que arribaran a ser de grans dimensions, amb només maons plans o rajoles units pels costats més prims. Aquesta tècnica tradicional catalana, d'origen alt medieval, començarà a ser molt emprada, més que mai, a partir de les noves necessitats creades per la revolució industrial del segle XIX. Professors de l'Escola d'Arquitectura de Barcelona, com Joan Torres Guardiola i Elies Rogent, impulsaran la utilització de voltes catalanes a vapors, fàbriques de ciment, cellers, teatres, magatzems, escoles, esglésies, etc. Algunes de les grans obres dels grans noms del modernisme català inclouran voltes que han esdevingut veritables icones. Als anys de la Il·lustració, Josep Pasqual Domingo Buix, o Fra Domingo de Petrés, instal·lat al Virregnat de Nova Granada, va construir amb volta catalana l'escala de l'Observatori Astronòmic de Bogotà, que serà el primer observatori d'Amèrica. Des del darrer terç del segle XIX i fins al segle XXI, la bòveda catalana és un element freqüent en l'arquitectura popular mexicana, que ha anat esdevenint un factor de prestigi de les construccions residencials de nova planta amb jardí. Des del 1885, als Estats Units, la volta catalana serà redefinida i modernitzada pels Rafael Guastavino, pare i fill, que arribaren a incorporar-la a centenars d'edificis destinats en general a l'ús públic. Rafael Guastavino i Moreno, València, 1842. Asheville, Carolina del Nord, 1908, que havia estudiat a l'Escola de Mestres d'Obra de Barcelona, debutaria el 1868 amb la fàbrica tèxtil i l'extraordinària xemeneia Batlló de Barcelona. Seguiria posant voltes a construccions que necessiten grans espais lliures, com ara la fàbrica del nou ciment Portland, Aslan Castellà de Nuc, habitatges a l'Eixample de Cerdà o un gran teatre, La Massa, Vilassar de Dalt. El 1880 saltà als Estats Units, que vivien una doble febre, la passió constructiva i la por als incendis. Guastavino els hi oferí, des de 1885, la idea de construir grans edificis públics i privats sense possibilitat que el foc els destruís. El Freeproof Buildings, dos anys abans, havia guanyat el concurs per a construir el Progress Club de Nova York. En pocs anys, patentà un seguit de petites innovacions, rajoles especials que acabaren denominant-se Guastavino Tiles, sistemes per formar el morter amb ciment artificial, construccions metàl·liques auxiliars, escales a la catalana, etc. Guastavino patentà, doncs, variants en els materials i en els procediments constructius. Ara em voldria excusar-me perquè aquest article és llarguíssim i l'haurem de reduir una miqueta. Rafael Guastavino i Expositor, fill, Barcelona 1872, Bayshore, Long Island 1950, seguir la trajectòria renovadora del pare, redefinir la ceràmica vidrada i inventar les rajoles amb millors resultats acústics, 60% d'absorció del so. Expansió al món de la volta catalana. En l'actualitat són visibles voltes Guastavino a més de 400 edificis de Nova York, incloent-hi estacions de ferrocarril, esglésies, centres culturals, clubs. Només us direm que hi ha més de 400 edificis a Nova York i altres ciutats dels Estats Units. I també ho podem trobar a d'altres països com el Canadà, Mèxic o Uruguai. Antoni Bonet Castellana, procedent del GATPAC, uneix volta catalana i arquitectura funcional moderna del SIAM. El manifest és a la casa Berlinguien, de Punta Balena, a Uruguai. També a la Xina o l'Índia, en concret als anys 1920, a la Tsinghua University de Pequín i als Legislative Buildings o el Secretariat Building de Nova Delhi i a Candigar, on a partir de 1950 l'interès de l'arquitecte Le Corbusier, autor del projecte arquitectònic de la ciutat per la volta catalana, combinat amb l'interès del primer ministre Nehru per la bellesa simple i de baix cost, es va traduir en la massiva incorporació de voltes a construcció de la ciutat. El 1960, la volta catalana s'incorpora als plans d'estudi de la construcció a Cuba. El resultat serà la proliferació a l'illa d'immobles amb voltes. La seva expansió al món es veu reflectida també a les traduccions del terme. En portuguès serà abobada català o arco catalao. En anglès, timbrel volt, catalan turn, catalan arc o catalan volt. I en francès, but roussillon. I és que, segons Lluís Nicolau d'Olué, que va parlar al Museu d'Art de Nova York el 1951, el nostre poble ha lligat el seu nom a dos progressos tècnics, la farga catalana i la volta catalana. Heus així, hem llegit molt resumidament, i me n'excuso, aquest article de Francesc Roca sobre la volta catalana, aquesta manera de cobrir els edificis amb maons o rajoles i protegir-los del foc. I si en voleu saber més, entreu a petjadacatalana.com i consulteu el mapa de totes les petjades arreu del món. Petjada catalana. Històries de catalans que han deixat petjada. Indrets del món amb petjada catalana.

0: Aquí en Garo, nesluen de las convulsions de las guerras civiles. Sense dubte, la lectura des historiens del tent podria faire pensar lo contrari. Denuncia como lo de Caligula, Nero o encaro Domitian han senso seu una connotación sinistro. Aro lur testimonia c'est al remarcable que siosque es en francés parcial e partiel. Partiel puisque d'hommes como Suetone e sustupta cite sortits del miei senatorial regretton la Repubblico e negrisson al excess lo regime imperial e sus titularis. Partiel puisque las peripecius d'aquelis ebocon concernan lo miei estreit del palais imperial, la bilo de rum e a la rigu e nun l'ensemble del impiri. L'ambiguità del regime imperial s'estumpo, las magistraturas tradicionales se buidon pauc a pauc de lor contengut al profiei de l'autoritat des prefectes funcionaris directament nommats per l'imperaire e sortit per la major part de l'ordre cavalier. Lo nombre e la diversità delle affaires che relevano dell'imperaire encadenon lo desvelopomen d'una burocrazia dominata per los affranquis d'origine greco duats d'un sens bertadier de l'estat. La cancellaria imperiale è un organo de centralizzazione amministrativa che prefigura lo des estats modernos contetengut de la difficoltà e de la lentù de la comunicazione dell'epoca. Quant al senat es pauc a pauc supplantat al cours del secle XIX per lo Consell des Princes accampant all'entour de l'imperaire, los nauts funcionaris e los caps de bureus de la Cancellaria Imperiale. Aquesta evolució es praco incompleto cap a la monarquia puisque los imperaires poden pas o gauson pas beleu instituat duraplement un vieis de successió hereditario. Jus los Antonins a l'apogeu de l'impiri, aquesto procedo de l'adopció es l'impiri lo mai digne, aro lo problema sarà pas jamai reglat. La societat romana conserva un caràcter inegalitario, aro fa prebo en meteistent d'un certo fluid A tals digun penso pas abandonar l'esclavatge all'encop causa e effecte de la stagnació tecnico. Aro la patz romano contribuant a reduzir lo nombre des esclaus metut sus lo mercat, lor situació s'ameliora sensiblement. Lo nombre des afranquis homens arresto pas de creixe e d'unis d'entre ellis jugon meteis un rol economic e politic important. Hi ha una evolució tabé din l'attitudo de Rome cap a las populacions indigenos. De mai en mai frequents son los que tout sols o acompanyats son faits ciutadans de dret latí o de dret romà. Aquesta evolució mena sus l'edit de Caracalla en 212 al cap del cal tothom est lliure demorant de l'impiri és aro ciutadà romà. L'integració a la romanitat releva de l'adhesió a una civilització comuna plamai que de l'estacoment a una raça calocasiosco, so que contradizio per avanzo la pratica corrente des maritatges entre romans e nuns romans. Aquesta estat de las causas es pas sense dubte senza rapporto ambe la concepción romana della famiglia che bisomensa la continuazione della razza cala del non patronimiche. Si la descendenza masclo fa desfalsa, on se biro capa l'adopzio. A questo pratico forzo espandido permette uno causido de la posterità naturale che la posterità naturale perdu balio pas. On pot se demanda se y a pas aquí uno de las razus de la denatalità cronico d'un rom homopathies.
1: Est-ce tout Père Mouneg ou Kaukeven ?

Sul país ja mai fa pas, creu ten que fan los homes avançant a gran compàs. El jovent, que seren homes,

Amics, avui amb vosaltres dins del nostre programa us anem a fer, o diríem, us anem a invitar a fer un viatge amb nosaltres cap a les comarques del Tarragonès i anem a parlar d'un poble que es diu Renau. Les que es corren semblen boig.

Bé, doncs, amics nostres, bona tarda. Doncs avui us anem a parlar de Renau. I, per exemple, el terme municipal de Renau està situat en la zona nord de la comarca del Tarragonès, a una altura mitjana de 175 metres sobre el nivell del mar, una de les més altes de tota la dita comarca. Té una extensió de 829 hectàrees i escaig en un perímetre de 15 quilòmetres, dels quals 5 corresponen a la línia divisòria amb Vilavella, 4 i mig amb el de la Secuita, 3 amb el del Vespella i 2 amb el del Catllar i mig amb el de Nulles. L'actual terme de Renau comprèn el dels antics indrets de Renau i de Peralta. El riu Gaià assenyala totalment els seus límits amb el terme de Vespella i una part del de Vilavella. El torrent de Renau, en el seu curs inferior, el separa de tota seva totalitat del del Catllar i de la carretera de Tarragona, el pont d'Armentera, i el camí de Peralta, també el Catllar, el separen del terme de la Secuita. Una línia convencional serveix de límit amb el terme de Nulles i bona part del de Vilavella. Però en motiu de plus disons per essayer de vos expliquer beaucoup plus de choses sur ce village de Tarragonès qui porte le nom de Renau, et on va écouter une petite musique et on va revenir tout de suite à la suite du programme.

continuen a parlar del poble. Doncs, a més dels esmentats riu Gaià i torrent de Renau, hi ha dins el terme el torrent de Peralta i el torrent de Barrasota. El primer desemboca el torrent de Renau i el segon va directament al riu Gaià. Malgrat l'existència d'aquest riu, a la seva confrontació de llevant i els seus regadius són quasi nuls i en total de la seva superfície conreuada és de secà. El total són 570 hectàrees, cosa que significa un 68% de la superfície.

El segueixen els garrofers amb 148 hectàrees, els avellaners amb 29 hectàrees, les oliveres amb 21 hectàrees, el 4%, els ametllers amb 11 hectàrees, el 2%, i els cereals amb 6 hectàrees, que representen només l'1%. La producció de comerç, del començament del segle de Virusieca, no té le vin 12.036 hectolitres, les garrubes 204.000 quilos, les céréales 100.000 quilos, les légumes 5.000 quilos et l'huile 9.000 litres. Hem de destacar, doncs, un gran augment que va experimentar la producció vinícola, ja que ens consta que a mitjans del segle XIX sols eren de 500 hectolitres. En canvi, la de cereals no havia sofert un canvi tan espectacular, perquè tenim notícies que la collita de començaments del dit segle era aproparadament de 60.000 quilos. Per les quantitats que en el rector rebia en concepte de primícia i pel delme, i tasca que el baró rebia de Renau i l'abat de Santes Creus de Peralta, sembla que la producció cerealista havia davallat considerablement, ja que a començaments del segle XVIII podem fixar fixar-vos en uns 125.000 quilos repartits de la següent manera: mestall, 100.000 quilos, ordi, 9.000, cibada, 4.000 i espelta, 12.000 quilos. El mestall, doncs, per exemple, pour les gens qui ne comprennent pas ou qui ne connaissent pas, même par exemple en tant que catalan, moi c'est un nom, disons, que je me rappelle pas avoir oui dire. Donc c'est un mélange de différentes espèces de céréales, spécialement du blé, de seigle, de blat i d'ordi. Donc voilà, c'est quelque chose, disons, qu'on apprend toujours en faisant nos programmes en catalan ici à Radio Occitanie, parce que je vous dis, à partir de maintenant, quand on me dira, donc, on ramassait tant de kilos de mestal, donc je saurais déjà de quoi se composer cette matière première.

S'han trobat nombrosos restes de viles romanes dins del terme, però l'origen de l'indret de Renau, així com l'antic nucli de Peralta, cal situar-los durant la Reconquesta, a mitjans del segle XII. Sembla ser que Peralta i Renau foren atorgades a la família Montoliu, encara que Guillem de Claramunt hi tenia certs drets, segons consta en el document datat del 1161. Aquesta és la primera referència escrita que es té de Renau. Durant els primers anys, Renau i Peralta no tenien entitat administrativa pròpia, i és a mitjans del segle XIII quan Bertran de Montoliu es convertí en senyor privatiu de Peralta. Això durà fins al 1477, quan per testament Joan Gabriel de Montoliu donà al monestir de Santes Creus el que gaudí d'aquesta possessió fins als començaments del segle XIX, quan s'extingiren els senyorius. Referent a Renau, sabem que fins a començaments del segle XIV restà unit als senyors de Callar, emparentats per casament amb la família Montoliu, els quals, i en successives generacions, consten com a senyors de Bolloc. Altrament, en la donació de Joan Gabriel de Montoliu al monestir de Santes Creus, només hi consta com a senyor de Peralta, sense fer cap menció de Renau. Per querelles familiars, l'any 1600

1682 s'ordenava subhasta de la baronia de Renau, que fou comprada en l'any 1685 per Francesc Perelló, habitant de Tàrrega. A la seva mort passava la seva muller Raimunda de Perelló i de Roger de Llúria, la que en l'any 1717 deixà en testament a la baronia de Renau al seu segon marit, el noble don Joan de Pinós i de Rocabertí, cavaller de l'hàbit de Sant Joan de Jerusalem. Per aquest motiu proposà fundar-hi una comanda de l'ordre, la qual cosa es va fer en l'any 1725 sota el nom de comanda de Renau o de Pinós. Pel que fa referència a les incidències bèl·liques que sofriu el poble al llarg de la història, cal destacar la crema del castell acabada la Guerra dels Segadors com a càstig per la seva rebel·lió contra la monarquia dels Àustria. Peralt i Renau van ser membres de la Comuna del Camp, per bé que no d'una manera massa activa. Peralta hi formà part al segle XV, mentre que Renau no ho va fer-ho fins al segle XVI. Després de l'extensió dels senyorius, els llocs formaren municipis propis, fusionant-se en un de sol l'any 1842. Cal destacar que després de l'explosió demogràfica del segle XVIII, la població ha anat davallant fins arribat a la despoblació de Peralta i als 65 habitants que actualment té Renau, la qual cosa es converteix en un dels municipis més petits de Catalunya. Renau celebra la festa major el tercer diumenge de juliol i la festa votiva en honor de la Mare Déu de Lloret el segon diumenge de desembre. I com a llocs d'interès, però en fi, no hem acabat encara, eh? Je vous donne le lieu d'intérêt, mais on n'a pas fini, parce qu'il y a encore énormément de choses à parler de la ville, et l'église paroissiale de Santa Lucia, qui a été construite pendant la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Dans l'église, il y a une artistique croix processionnale d'argent du siècle XVII au XVIII, l'ermite de la Mare Déu de Lloret, une taille gothique flamenque construite vers la fin du XVIIe siècle. Donc voilà, ça c'est déjà une première partie de ce qu'on pourrait dire sur Renau. Ne partez pas, il y a encore énormément de choses à dire, parce que bon, c'est vrai, en plus on a eu la chance que la mairie du village nous a fait arriver dans un recueil très dense des dates biographiques, des passages de l'histoire du village. Le livre s'appelle Guia de Renau et vous pouvez vous imaginer qu'on tient à cœur de le remercier pour cette gentillesse qu'ils ont eue vis-à-vis de nous pour pouvoir parler de son village énormément.

ja mamà. Hem escoltat en Pere Verdaguer, que des de la seva terra, del Rosselló, ens cantava una cançó tradicional que es diu La Bulla, la Burra Vella, amb el seu parlaito típic d'aquestes regions de la Catalunya del Nord. Podem, doncs, comprovar, com us he dit, doncs, que la xifra de cases deshabitades supera en molt de les habitades, així com per alta dels 108 de l'any 1864, que representa el seu màxim, ha passat únicament als 27 en un relatiu breu espai de 55 anys. C'est vrai, parce que je vous disais, on a ici un graphique qui dit, par exemple, les maisons en... ça va, disons, de 1787, 104 respecte à 1864. Les chiffres de l'année 1920 mettent en évidence, disons, ce phénomène de dépeuplement que maintenant se donne peut-être avec plus de force au lieu de Peralta et Els Masos. Cases habitades, Renau 25. Peralta 3, Els Masos 3. Cases deshabitades, 13 a Renau, 20 a Peralta i 12 Els Masos. Població 122 a Renau, 27 a Peralta i, doncs, 12 en Els Masos, que fa un total, doncs, de 161. Però, per exemple, amb el que fa referència als habitants dels altres llocs, per exemple, en el 79, Renau 21, doncs, tot, i Peralta, doncs, ja no en tenia, degut a aquestes coses. Així és que Peralta, doncs, han anat sumant els diferents llocs del Principat que s'han vist completament despoblats, mentre que Renau, malgrat aquest ocàs demogràfic, continua amb voluntat d'ésser. El primer escut de Renau era molt senzill, consistia en uns cercles concèntrics i a l'últim hi havia escrit el nom de Renau, en dues línies, Ra i Nau. El dia 2 de juny de 1850 es decidí de canviar l'escut i s'adaptar al de l'església parroquial, és a dir, amb la imatge de Santa Llúcia, titular de l'església, i el nom de Renau. Aquest canvi d'escut és cosa comuna a quasi tots els municipis i la seva raó fonamental va ser la de buscar una forma més complicada per tal de defugir la seva imitació fàcil. Darrerament, la Generalitat ha proposat un nou escut per Renau, el qual reflexa amb més exactitud el seu passat històric. Els seus principals elements són els següents. Dins un quadrat plantat, és a dir, col·locat amb els angles d'alt i baix, esquerra i dreta, hi ha els tres senyals distintius dels diferents senyors de la vila. Els dels Montoliu, un mont i una olivera, el de l'església de Tarragona, dues taus o creus de Santa Tecla, i el de l'Orde de Sant Joan de Jerusalem, una creu d'argent. A la part superior del quadrat hi per timbre una corona mural del poble en record del castell de Renau. Aquest projecte d'escut és obra de l'heraldista Armand de Fluvià i Escorça. Anem a parlar ara una miqueta, diguem, de, també del poble en general. Renau forma un municipi i la seva població actual és de 26 habitants. En fi, jo vull dir 26 habitants, disons, a l'època que el llibre ha estat imprimé. Perquè, bon, je n'ai pas exactement ici, bon, je n'ai pas bien regardé, disons, le livre, disons, la personne, mais voilà, à cette époque, était déjà comme ça. O sigui, un dels menys populats de Catalunya. Per tal de solucionar el greu inconvenient de les crescudes despeses que ocasionaria el manteniment d'una secretària pròpia, l'any 1930 es decidí de formar una mancomunitat amb l'Ajuntament de Vilavella, però únicament per als assumptes burocràtics oficials. El secretari resideix a Vilavella i des d'aquest lloc porta els afers amb dos municipis. Un dia al mes va a Renau per tal d'aixecar els actes de les sessions ordinàries que celebra l'Ajuntament i també s'hi trasllada quan les necessitats municipals així ho requereixen. Aquesta petita xifra de població queda notament augmentada durant l'estiu i els caps de setmana, ja que es calcula que aproparadament un centenar i mig de persones de fora vila ve a sojornar-hi quan tenen lleure. Llavors, doncs, la vila adquireix un caire molt més bullengós que l'habitual, mercès i sobretot a la juguesca de la mainada.
El poble té servei d'aigua a domicili, així com a corresponent xarxa de clavegueres, millora que conjuntament amb la pavimentació dels carrers es realitzà a començaments de la dècada dels anys 70. Renau havia tingut moltes dificultats quant a l'abastament de l'aigua potable. En una sessió de l'Ajuntament celebrada això en l'any 1871, es manifestà que tant la font de Renau com la del Pou de Peralta eren insuficients per a les necessitats respectives amb dues poblacions. I per això, doncs, es decidí d'utilitzar conjuntament l'aigua de la font del Pi, d'oll situat al torrent de Peralta, obrint un pou, per tant de facilitar a les famílies, doncs, la difícil tasca d'anar a cercar l'aigua, es decidí de conduir-la a un indret més proper, precisament on conflueixen els torrents de Peralta i de Renau. Altrament, s'aprovà de construir un abeurador i un safareig públic. L'Ajuntament s'encarregava de pagar tots els materials necessaris, mentre que els veïns, tant els de Renau com els de Peralta, havien de contribuir amb la prestació personal de 3 jornals. Aquest projecte no es realitzà en la seva totalitat, ja que sols es va fer un pou i la mina de conducció fins a la nova font. Alguns anys després, a començaments del segle XX, és quan es construï l'abeurador i el safareig, una cosa, home, indispensable per un village à l'époque d'un abreuvoir et de l'avoir public, pour que ça, au moins, on puisse dépenser le moins d'eau possible, même si on en avait dans les maisons, au moins, on puisse en dépenser le moins possible pour les biens de tous les villages. On va écouter une musique et depuis, on va revenir tout de suite.

Doncs aquesta és una sardana una miqueta així estranya, em direu, però és per commemoració de la tercera carlinada que va tindre, doncs, la batalla de Castelló d'Empúries. Bé, jo he dit això de Castelló d'Empúries perquè, c'est vrai, dans cette région de Tarragona, dans cette région de la guerra carlista, les trois guerres carlistes dont eurent parfois et malgré tout une importance assez grande et relative quand même à l'intérieur de nos terres. Je vous ai déjà dit pratiquement dans tous nos programmes que, bon, au pays catalan, le fait d'être à côté de la mer, peut-être, c'était toujours un lieu de passage du nord vers le sud, du sud vers le nord. Et très souvent, des fois, on s'est vu involucré, on s'est vu, disons, mêlé dans des affaires, peut-être dues par notre caractère aussi d'être très têtu et admettre difficilement peut-être des innovations auxquelles quelqu'un vienne de l'extérieur en disant « Voilà, j'ai décidé que vous devez faire comme ça. » Mon Dieu, si vous allez au pays catalan et vous dites ça à des gens, s'il y a 10 personnes, et vous leur dites « Voilà, je viens de l'extérieur, je suis pas du village, et j'ai décidé qu'on va faire ça. » Alors là, vous pouvez vous imaginer, s'il y a 10 personnes, vous avez 20 ennemis, et 20 personnes à essayer de convaincre avec beaucoup de travail pour qu'on soit à la fin bien au mal, à propos d'accord avec votre façon d'être. Donc, bon, les carabinades, ces terres de Tarragona, donc, je souhaite, puisque je n'ai pas, disons, un détail bien précis, d'avoir participé ou être, disons, obligé à participer la ville ou le village de Renau en aquestes guerres, però és veritat que tots els voltants de cap a les terres nostres hi ha hagut sempre molt aldarulls degut a aquestes coses. Doncs hem vist, doncs, els problemes de l'aigua, es va fer de totes menes un abarador i els safrets. Hem de dir que uns anys abans, Peralta havia tingut altres problemes amb l'aigua, no pel cabal, sinó per la contaminació. En una sessió de l'any 1864 es tractà en aquest afer. Els homes de Peralta varen exposar que les aigües del pou que el poble utilitzava des del temps immemorial havien estat corrompudes i sol·licitaren es castigués el culpable. L'Ajuntament ordenà el dit culpable, no coneixem el seu nom, a netejar i de refer el pou. És a suposar que aquesta ordre municipal no es complí i per això l'afer passà a mans del jutge de primera instància. No sabem com va acabar el plet, però sí que coneixem el fet que 7 anys després el pou estava quasi esgotat. El pou construït en l'any 1871 era l'únic que servia per l'abastament de l'aigua, però resultava molt llunyà del poble i per això en l'any 1959 es va fer un projecte per l'elevació de l'aigua del dit pou a la fi de posar una font dins del nucli urbà. L'obra s'adjudicà en l'any 61 per un import de 114.408 pessetes. Aquesta elevació d'aigua es tractà d'una gran millora completada més tard amb la distribució domiciliària de tan imprescindiblement. Una xifra tan reduïda de població no permet l'existència de centres comercials o d'esbarjo. Amb tot, hi ha la societat agrícola amb local propi per celebrar-hi les festes tradicionals i altres reunions. El pa i la carn els porten de Vilavella. Renau celebra la seva festa major el tercer diumenge de juliol. Aquesta data la tenim documentada a les darreries del segle XVIII. Si bé en aquesta època ens consta que podia oscil·lar entre el segon i el tercer diumenge. Peralta la celebrava el segon diumenge d'agost. A més d'aquestes festes majors, tenim constància de 3 altres festes que se celebraven a l'ermita. El dilluns de Pasqua de Resurrecció, el diumenge infructava de la Nativitat de la Mare de Déu i el dia 10 de desembre festa patronal de la Mare de Déu del Lloret. Les dues primeres sembla que eren excloentes, és a dir, que se n'en celebrava una o no se celebrava l'altra. La data va variar segons l'època. La més antiga va ser la del diumenge de la infructava de la Nativitat de la Mare de Déu, la qual ja tenim documentada des de l'any 1702. Aquesta diada gaudia del privilegi papal d'indulgència plenària. A partir del testament de Francesc Perelló, baró de Renau, les despeses de la festa eren a càrrec del senyor del lloc. Pagava el rector una lliura i 8 sous per a la feina de les confessions i 8 sous i mig per a la celebració d'una missa solemne. Altrament donava 13 ciris d'una lliura de pes que havien de cremar des de les vespres del dissabte fins a les nones del diumenge, cosa que s'ho passava que durant tota la nit hi havia vetlla. Aquest costum
es canvià anys després, prèvia autorització de l'arcabisbe i dels ciris, sols cremaven durant el dia de la festa, i així se suprimia la vella per perill d'incendi que suposava tenir els ciris encesos durant tota la nit. La tercera festa era votada l'any 1781, el dia 26 d'agost. El poble votà fer una festa solemne el dia de la Mare Déu del Lloret si cessava la terrible peça de les febres que envaïa la comarca. Els veïns celebraren una gran goig aquesta primera festa del 10 de desembre del mateix any i traslladaren a processó la imatge de la Mare de Déu a la parròquia, cerimònia que repetí el dia següent quan va retornaren a l'ermita. Un any després, aquesta festa votada o va ser de vell nou amb motiu d'una altra pesta que penetrava a contrada. Malgrat això, tenim constància que a començaments del segle XVIII ja se celebrava festa vermita aquest dia, encara que no fos amb aquest caràcter de festa solemne i votada com ho serà a partir de l'any 1781. Avui se celebra la diada el segon diumenge de desembre per tal de que sigui més gran la concurrència de fidels en cert dia no fer mer. Voilà, ça se disons que très souvent des fois pendant des siècles on a fait des choses en se tenant disons à des dates bien précises, c'était comme ça, c'était prévu telle date, et très après disons qu'on s'est trouvé très souvent des fois que la fête en étant dans les jours de la semaine, donc très souvent des fois dans le petit village les gens qui travaillent, quelques gens qui habitent et qui travaillent, ils n'avaient pas le temps d'être présents à la fête. Et on a décidé maintenant de faire passer cette fête un jour férié. Comme ça, il n'y a pas d'excuse. Les quelques habitants du village, ils sont tenus de participer à la fête. Sinon, donc, ils savent à quoi s'attendre. Hein, parce que vous savez, la fête, c'est la fête. On va écouter une musique et on va revenir. Hein. Porten bones capes, semblen uns mirans. Ai, quin noi tan...

0: sí.
1: Anem a continuar parlant, doncs, de lo poble. I vos podem dir ara, doncs, una altra descripció de la vila vista d'una altra manera. El nucli originari del poble de Renau és el situat als voltants de la plaça de l'Església. En aquesta plaça era situat el castell, el qual va entrar en un estat de veritable descurança durant els segles XIX. L'any 1876 sols en quedaven uns reduïts vestigis que suposaven un perill per als veïns, sobretot per la mainada, pels possibles enderrocaments. Per això es demanà permís a l'arcabisbe per a poder treballar els dies festius amb la finalitat de treure totes les runes de l'obra del castell, cosa que així es realitzà. A l'actualitat no hi ha cap resta que ens permeti deduir la seva situació exacta, així com les seves dimensions, encara que suposem que no es tractava d'un edifici de massa perímetre. Al costat mateix del castell s'hi bastia l'actual església parroquial, edifici que es construïa a la segona meitat del segle XVIII. Abans d'aquesta data ja hi havia una església, però segurament que es tractava d'un petit edifici que resultaria insuficient a les necessitats demogràfiques d'aquesta època i que, ultra això, no estaria gaire ben conservat tampoc, perquè tenim moltes notícies de les freqüentes obres de reparació que s'havia es van realitzar al llarg del segle XVII. No tenim cap referència del lloc on podien ser ubicada aquesta primera església, encara que podem suposar que seria el mateix indret on és situat el temple actual. Sabem que el dia 7 de maig de 1746 es va prendre l'acord de fer l'església més gran, cosa que ens fa pensar que l'actual església no és altra cosa que una ampliació de la vella. Doncs voilà, doncs al primer lloc hi havia un castell, i bé, aquest castell, doncs, com estava en un estat veritablement de desencurança terrible, doncs es va enrunar, la gent el van enrunar completament perquè no suposés un perill o per poder que hi hagués algun petit accident amb el mainatge, perquè sabeu els mainatges, sabeu com som els crios, eh? Doncs si podem ens anem a jugar per aquí, si podem anem a jugar per allà, que quan es diu un crio, compte, tingues cura, no vagis del lloc, eh? Bé, doncs, si el tens que anar a buscar, estaran allà. I això us ho diem tots per experiència, perquè hem fet tots la mateixa cosa, i sortosament que es vagi fent encara, eh? Doncs després l'església, segurament l'església actual, doncs, era una església, està bastida o va ser un engrandiment de l'església antiga que devia haver-hi. I això es passa a molts llocs, a molts poblets, en fi, quan dic poblet, és una manera carinyosa de situar un lloc, un indret, perquè no en català, quan doni un poble i un poblet, penso, un poblet c'est un petit village, un poble c'est un village, mais c'est d'une façon, disons, affective, quan diu un poblet, on dit pas quelque chose en disant parce que ça vaut rien ou c'est trop petit, au contraire, c'est quelque chose de bien, mais disons qu'on est comme ça. Explicats els orígens històrics de l'edifici, passarem, doncs, ara a dir-vos la seva descripció. La façana és completament llisa i acaba en forma angular. La porta enlairada té tres graons del sol de la plaça. És llindada i els dos únics elements que trenquen la uniformitat del conjunt són una petita rosassa, únic punt de llum del temple, i un ull de bou situat a la part més superior. Al costat esquerre de la façana s'aixeca un petit campanar quadrangular, obra més tardana que la resta de l'edifici. Tal vegada podrien ser de mitjans del segle XIX. Sabem que l'any 1858 l'Ajuntament va arrendar les pastures de Renau per a 2 anys i el seu import 2.800 dorrals i aplicar les obres de reparació de l'església. Doncs voilà, va arrendar aquelles terres per poder les pastures poder-hi anar a portar el bestiar, i amb els diners que va guanyar, doncs els va passar íntegrament per arreglar i agrandir l'església. Sé que això és de bien, canton de les moyens, on s'en sert d'una façon seriosa.

la part ponentina, diríem, de la plaça de l'Església, hi ha el carrer de l'Abrador, nom que ja el tenim documentat en l'any 1864. Aquest indret abans es coneixia com el nom del carrer detrás del castell. Quasi, doncs, paral·lel a la part de llevant, hi ha el carrer Nou, el qual assenyala el creixement demogràfic del segle XVIII, i ja el tenim documentat en l'any 1749. Segurament que el seu primer sector, el més proper a la plaça, va rebre durant un temps el nom de carrer Traverser. Avui hi ha, a la font pública, un lloc recentment arranjat. Dos carrers transversals posen en relació el de l'Abeurador i el Nou. Són el de Berroques i el de Besquintanes. Del primer ja en tenim referències l'any 1749. Hi ha edificis del segle anterior, com és la Casa Pereira de 1698. Aquest carrer va tancar durant molts anys l'antic nucli urbà de Renau. A la plaça hi ha els edificis que encara conserven elements arquitectònics ben interessants, com és el cas de Casa Jaumet, on a l'entrada hi ha dues arcades ogivals captivadores i encisadores també, que són restes d'alguna dependència annexa del castell. Tal vegada la botiga de l'oli, que cita aquell projecte d'obres de mitjans del segle XVIII que hem citat. I a més del castell i de les seves dependències auxiliars, mos consta que a la dita plaça hi havia cases particulars, les seves parts de llevant i de migdia. Doncs, voilà, sé que això és un que se n'est pas étonnant. On va écouter une musique i on va parler maintenant après de Peralta. Parce qu'il faut bien quand même qu'on parle de Peralta.

El lloc de Peralta, tal com hem dit, és avui totalment despoblat, malgrat que hi ha dues cases que són temporalment habitades. No hi ha restes de l'antic castell, però podem localitzar-lo mercès a la part de la vall que l'envoltava i que encara és identificable. La construcció més interessant era la seva església, sobretot per obres artístiques que conservava aquest edifici. Es troba en un estat totalment ruïnós i sols en queden algunes parets. L'església, que era la segona construïda al dit lloc, és del segle XIV, encara que el campanar d'espadanya i la sacristia són d'una època bastant més tardades. Té una planta d'una sola nau de 15 metres de llarg i 4 d'amplada, i la porta d'entrada és situada a la façana lateral esquerra. Té arcs ogivals construïts amb bons carreus, sostenien la volta. L'espadanya tenia una forma rectangular amb dos ulls per a les campanes, rematada per a la construcció triangular amb una petita obertura. Una de les campanes, doncs, d'aquesta església és ara l'ermita de la Mare de Déu de Lloret a Renau. L'obra artística i singular d'aquesta església era constituïda per les pintures murals realitzades per les parets de la dreta i l'esquerra, i que són del segle XIV, circumstància que les fa molt interessantes, ja que constitueixen uns rars exemplars de l'art pictòric d'aquesta època a Tarragona. El seu anònim autor mos demostra una bona voluntat, encara que fos, doncs, poc hàbil o poc hàbil per aquestes coses. Bé, on va écouter una música de plus, on va revenir...

Doncs aquesta és una de les cançons, ens perdonarà la gent que mos escolta, doncs perquè hem rebut un film de músiques aragoneses que parlen en català, perquè són aquestes cançons mos venen de les terres del Matarranyes. I com que hem fet una quantitat de programes sobre aquestes terres, doncs han estat a mar de contents i mos han enviat diverses cançons o cançonetes, perquè quan parlem o tornem a parlar altra volta d'ells, doncs mos acordem de que tenen aquesta mena de parlar molt particular. Però, en fi, parlen com a nosaltres, això que és una de les coses principals. Doncs tornant a parlar de Peralta, es podria dir quantitat de coses, i per exemple, doncs, l'ermita i els seus voltants, o molt prop del lloc on s'ajunten els torrents de Renau i de Peralta, hi ha bastit una ermita que porta l'advocació de la Mare Déu de Lloret. Es tracta d'una devoció molt antiga i de tradició popular, i ella diu que s'inicià quan l'any 1535, arran de l'anada del baró de Renau a la conquesta de Tunis, com a militar de les tropes de Carles I, portar una imatge que hi va trobar quan el baró arriba a Renau, buscar un lloc adient on aixecar una petita ermita de la qual no en tenim cap referència quant a la seva localització, encara que es pot suposar que era situada prop de l'actual. Aquest senyor seria, en tot cas, el primer Onofre de Montoliu, pare del segon Onofre de Mateu. I voilà, doncs, en general, el nostre programa ha arribat xino-xano a la seva fi. Desitjo, en primer lloc, torno a repetir, donem les gràcies a la senyora Rosa Maria Parés i Agó, doncs, batllessa del poble de Renau, per el gest de gentillesa que ha tingut d'enviar-nos el màxim d'informació per poder fer un programa dedicat al seu municipi. I, doncs, també, doncs, una cosa tradicional aquí a Ràdio Occitània, també, doncs, desitgem i donem i dediquem el nostre programa a tota la gent del poble de Renau que ens pugui escoltar o que tingui l'ocasió de poder-nos escoltar. I bé, amics nostres de Tolosa, el nostre programa ha arribat xino-xano a seva fi. Desitjo que passeu tots una molt bona fi de tarda, us desitjo que passeu una, diríem, un bon moment, i esteu atents i amatents al nostre programa que tindrà lloc demà, i a tota la gent, com ja acostum de dir en occità, a deixar-se pla tu le monde, merci pla per haver demorat a menys aus, bono serado i a deixar-se.

Sens escuro lei sed cae resistimon che la populaciu d'Italio mas tabe de Gallio fuget mendere iagerun forso mens de parellios che pution abe de fans sans malgrat con si maridabo abans mas la violentio generalo e las catastrofos naturalos entraineron in natalitat tras che baisso se puyo pas viure gaire mai de 30 ans. A tutta cop cala pundre espandiment de mantunos epidemios que provoqueron de catastrofos horros sus la populaciu en Italio din las annados 456 e 543, mas tabi en Auvergne en 663, en Espanyo, en Gallio e Italio del Nord en 570 e en caro d'autros venen las annados 580, 587 e 592. Tunamai en Inglaterra en 664, en Italia en 680, en España en 694 y en Gallo en 742. La densitat mediana de la populació era de sonque 2 habitants per quilòmetre quadrat en Anglaterra, on hi deuria viure per aquí un mig milió d'estatjans per la fi del segle VI i prou. Entre 5 i 6 habitants per quilòmetre quadrat dins les reialmes des francs, 2,4 sur territoris alemans i 2,5 en Espanya abans l'arribada dels àrabs en 711. Hi havia pas prou de populació, s'ho afirmet de Hert, e aco entraina bo ino produciu forso mendre. E aquesto provoca bo alencop més de populació e mai de pauretat. Fi de citació. De francs, de turingias e de visigots ensageron de colonizar d'uns aerals. La populació venguet mai germanico e se trapet mai de llocs que s'acabon en Stein, Wald, Engos, Heim, Hof o Dorf e que demostron la realitat d'aquellos colonizacions de cots e son que les nou senye germanic que controlo le lloc e la populació continua d'esse gallo romano. En aquello novo societat barbaro la forest s'expandis pla tabi. Au farà al long dels segles e se començarà a pete de terren son que a pei le segle 11 can les paisans començaran a haver besun de mai de sol per cultivar. Europa és del segle 5 al segle 11 le monde del bosc pramo de la manco de populació mas tabi pel clima. L'Europa mediterranea paimens serà diferent o pramo que les problemes principals seran en aquella època la desforestació i la manco d'aigua din l'Europa barbaro mai septentrional sa que la serà l'expandiment possible de vals i de prats cap al bosc fred i escur que domina la majoritat del territori. La societat dels barbars Primero Partido, un article del Christian Andreu, paregut le 13 de novembre de 2021 sul sito di nostre patinari medievaloc.com.

0: Occitània. Occitània de Zuos.
1: Un programa en valencià de Radio Occitània.
2: Per conèixer la seva llengua, la seva cultura i la seva música.

Bona vesprà, avui amb vosaltres anem a parlar dins el programa La Veu de l'Horta d'Alcossebre i sobretot doncs d'Alcalà de Xivert.

Don Sbojanè va fer una breu descripció del conjunt de Givert. La cima que ocupa actualment pel castell de Givert ha constituït un assentament per grups humans, per lo menys des del segle XIV, perdó, del segle IX al segle XIII, fins a principis del XVII de la nostra era. Al llarg d'aquests 2.000 anys, amb alguns lapsus de deixadesa, el model d'aprofitament del seu espai ha variat substancialment en funció del desenvolupament històric, és a dir, l'estructuració, funcionalitat i caràcter d'assentament ha sigut diferents dependent del moment històric. En aquest apartat, doncs, volem explicar i a fer un esbós d'aquests aspectes per cada un dels períodes constatats fins ara. L'assentament primer de l'edat de bronze del segle al 13 és la primera ocupació que tenim constatada arqueològicament. Així es puig en el sondeu primer hem pogut documentar una paret d'aterrassament d'orientació est-oest construït a base de grans blocs de pedra de ceràmica realitzat a mà. Per un moment podem adscriure al període del bronze. El poblat d'esta fase es va deure d'articular en petites terrassetes, doncs orientades al sud, habilitant estructures d'habitació molt senzilles.

Sí, és pràcticament segura l'ubicació d'una mesquita principal en aquest mateix lloc, amb el qual tindríem un interessant complex hidràulic i religiós en aquest sector del conjunt de Xivert. També es pot apreciar trossos de muralla almenats construïts en tapial als que se sobreposen o s'adosen noves estructures de reforç. Això també és apreciable en l'estància gòtica que es conserva en la plaça d'Armes. I també doncs, cal destacar l'espectacular terrassa artificial que es projecta integrada en aquest mateix anell exterior sobrepesant d'aquesta cima. Aquest espai, guanyat al principi, té com a fita d'abrigar la cisterna o el jub islàmic que després de terra per ja la terrassa quedarà semienterrat i ben protegit. Doncs la vila islàmica morisca també s'estén als seus peus del segle X a l'XI fins a 1609. Als peus del castell, en una franja de terreny compresa en la cima i els abruptos cantils de la muntanya de Xivert, es va estendre un nucli de població musulmana. Després de la conquesta d'aquestes terres a favor de la corona d'Aragó,

que anomenem carrer A. Ese carrer és de la porta d'accés principal i creua la vila fins al seu extrem oposat. A partir d'esta via principal naixen diversos carrers i carrerons que donen accés a altres sectors del poblat, tant espais comuns com vivendes particulars. L'arquitectura de la vila de Xivert, així com el seu urbanisme, són interessantíssims des del punt de vista arqueològic i històric. A més, gràcies als treballs d'excavació i acondicionament, ben aviat ho seran per tots els visitants interessats en el seu coneixement. En aquesta tota informació podem caracteritzar la vila com un nucli de certa rellevància en una categoria mitjana dins l'esquema d'organització del territori en època islàmica, cosa que ja mos anticipa els estudis d'importants historiadors medievalistes. Tècnicament observem el típic esquema d'urbanisme en terrasses adaptant a gran desnivell del vessant mitjançant carrers a diferents nivells, connectades mitjançant escales o transitant en un pis altre per l'interior de les cases. Les construccions són totes en mamposteria de pedra i morter de cal amb sorra i amb un reboc de morter de cal. Existeixen alguns edificis on s'utilitza la sillería en argamassa, especialment amb els xamflans i els portals per entrar de les cases.

Doncs bé, després d'haver parlat doncs de Alcalá de Xivert, del castell sobretot, mos ara només mos queda doncs parlar en general, ben segur, del Cossebre, de tot, però per donar una idea, una petita idea de lo que és el Maestrat, el front del mar. La comarca del Maestrat disposa d'un lluminós front litoral en el que es dilueixen les muntanyes i les serres que envolten el Maestrat i el Maestrat de l'Interior. Ese ramal de la costa nord de Castelló s'esté des de Vinaròs, Alcalá de Xivert i Alcossebre. Totes les ciutats miren al mar i participen a la inusitat activitat econòmica que genera el corredor mediterrani. Constitueixen la façana mediterrània de la comarca tradicional del Baix Maestrat. Ben segur, parlarem de coses, parlarem de la història dels pobles, parlarem dels carrers, places, iglesias i coses, però hi ha una de les coses que, per exemple, també és molt bonica quan es parla d'aquesta regió, de totes les terres valencianes en general, que és la gastronomia. La privilegiada ubicació del Maestrat litoral es reflexa també en la seva gastronomia basada en els productes del mar. Tastar les especialitats dels arrossos, peixos i mariscs, dàtils de mar, navalles i altres, i sobretot els riquíssims llangostins de Vinaròs, Peníscola i de tota la costa en general, és un dels plaers que es poden gaudir quan es ve així. També la terra ofereix productes tan bons com la carxofa de Benicarló amb denominació d'origen, però és clar, també no hi ha que això únicament, hi ha altres coses, doncs una de les bones són els pastissos, són la reposteria en general, i que té el seu protagonisme, els pastissos de Cabell d'Àngel a Vinaròs, el coc ràpid i carquinyols a Benicarló, i un gran sortit que endolça la gastronomia de tota la zona. Doncs això és per donar un, diríem, fer 5 centímetres, o com diuen a València abans, 25 cèntims era un quinzet, doncs és dos quinzets, per fa dos quinzets és el que passa en aquestes terres. Alcossebre sobre la costa d'Atzar i de la Mediterrània. Sobre la costa d'Atzar de Castelló, entre València i Barcelona, se troba Alcossebre una important enclave turística de la Mediterrània. Sous le versant sud du mont Irta, cette communauté d'Alcalá de Xivert aussi joue à la fois des charmes d'une nature vierge avec la tranquillité d'un village côtier. Si vous verrez, j'ai ici des photos devant moi qui m'ont été offertes par la mairie, donc, croyez-moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. On se sent rêvé, on voit des plages énormes qui s'étendent sur des centaines de mètres, des montagnes, à une mer qui est complètement bleue. Et bon, nous qu'on est pratiquement de là-bas, comme on sait qu'en plus de tout ça, il y a les restes, il y a la gastronomie, il y a les fêtes, tout ça, hein? Donc automatiquement, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise de plus? Et une des choses que mes mal m'en sap, c'est trouver-nous ici, en comptes de s'allier. Per fi, que no desesperem que abaixarem, i aviat, aviat, aviat baixarem allí. Eh? Tout le long de ces 10 km de côte, Alcossebre dispose de plages accueillantes au sable très fin. La qualité de ces plages, celle du Carregador, la Romana, el Moro, l'Estany, les fonts et les ports sportifs leur confèrent le drapeau bleu distinctif, aussi escarpé du mont Irta, avec un soupçonné et tranquille cale comme la Blanca ou la Mondina aussi. Pour se reposer et profiter, donc vous le savez, faites de la plongée sous-marine ou naviguez jusqu'aux îles, Columbrette, promenez-vous en VTT, à cheval, mais marchez à pied. Camineu a peu, feu passejades pels carrerons, feu passejades per les platges i aquests llocs meravellosos que hi ha. I bé, doncs llavors, després, tenint cametes alegres, doncs, au, al castell, a pujar al castell per veure totes les coses que us hem parlat nantes abans. Però ja us dic, hi ha quantitat de coses, veu? La vila d'Alcalá de Xivert presenta un monumental campanar amb 68 metres d'alçada, visible des de tota la vall. Voltejada d'història, protegida pels monts d'Irta i de Murs, el terme municipal s'estén en una gran esplanada i atents al mar amb els centres turístics de les fonts, Alcossebre i Capicorp. El llegat de Borda de Montesa roman en el castell de Xivert una de les fortaleses que millor permeten de controlar els moviments dels enemics per el mar i el corredor de litoral en les seues èpoques. El port esportiu, les fonts, les plages, allotjaments turístics, Alcossebre i festes. Festes també, sobretot, festes no vos en faltaran. Agarreu el que pugueu, aneu-hi en tartana, en burreta, en cotxe, el que siga, però quan arribareu allà baix ja ho veureu. No, l'únic que vos sabrà greu és de no haver-hi anat abans, i això me podeu creure-hi.

0: Radio Occitanio, le voci del país.
1: A Cala de Xiverbe, as festas son alegres e obertas. Participe neles e descobreixe vos a hospitalidade dos seus habitantes. Bien sûr, ça, c'est ce qu'on vous a dit. De fait, comme partout le pays valencien, ils sont très ouverts. On n'attend qu'une chose, c'est que les gens y participent. Eux, ils le vivent parce qu'ils sont comme ça. Enfin, eux. Nous, on les vit parce qu'on est comme ça. On ne peut pas changer. On est éduqué comme ça. On a porté ça dans le gène. Mais c'est vrai, ce qu'on veut, c'est surtout que les gens qui viennent y participent. Ne s'amusent pas à rester sur le trottoir en train de nous regarder à nous, nous amuser follement. Pour faire une fête, il faut participer. Sinon, une fête, c'est un spectacle. Autant de payer une somme d'argent pour voir les autres s'amuser. Bon, on revient à la maison en disant « Eh, tiens, que nous sommes divertis, oui, hein. Nous sommes fait une chose, nous sommes cansés. Nous sommes voulu ça, hein. » TV al Cava de Xivert vous surprendra pour ses original paisatge ric et ple de contrastes, on les planes i les muntanyes alternen amb les platges i zones recosades al litoral. Les planes d'Estopet i d'Ametller, el corredor del Cavall del Bardaxer, així com els vessants muntanyons que voltegen, mostren el fruit de la dura i constant lluita de l'home per organitzar i transformar un espai típicament mediterrani. Un passeig entre els camps de conreu per senders i camins i permetrà d'apreciar l'arquitectura rural autòctona, fruit de l'esforç, l'ingeni i la sabidoria popular. Voltejar d'història, protegida pels monts d'Irte de Mur, sobre una gran esplanada de formació al·luvial, s'alça la vila de la Cava de Xivert. El seu complement harmònic és el litoral costerer, la serra i les planes que es descobreixen als seus peus buscant la mar. Al llarg de més de 10 quilòmetres de costa se succeeixen petites cales tranquil·les, platges i atributs apressats. Li recomanem de visitar les platges de sorra del Carregador, la Romana i del Morro, i de més, i altres més petitetes, banyades per aigües transparentes. Per suposat, un bany en la platja de les Fonts, anomenada així per les Fonts, aigua dolça que en ella afloren, d'on també formen un singular paisatge de les zones roquedals, com les de Martí i la Romana. Més cap al sud queda la platja de l'Estany, el llarg cordó de graves del Cap i Corb i la desembocadura del riu Sant Miquel, que conformant el temps un petit delta semisubmergit. Junt al mar, els centres turístics de Vesfons, el Cossebre i Cap i Corb hi ofereixen una completa infraestructura turística convertint el conjunt en un lloc idoni per l'estiu i el descans tot l'hora de l'any també. Les festes, us he dit, al Cava de Xivert, les festes són alegres i obertes, participin elles i descobreixin l'hospitalitat dels seus habitants. Sant Antoni Abat, el del Porquet, el mes de gener. Una monumental foguera coronada per un ninot que representa el dimoni és encesa la vespre del Sant. El Carnestoltes o Carnaval per febrer. Sant Pere de Verona en torna el dia 29 d'abril. La Mare de Déu dels Desemparats el segon diumenge del mes de maig i el següent. Les fogueres de Sant Joan pel mes de juny. Sant Antoni, en Cap i Corb, festa popular i participativa, el segon diumenge del mes d'agost. Les festes patronals, en honor de Sant Joan Bautista i el Sagrat Cor de Jesús, es desenvolupen durant els últims dies d'agost, a Calà i els primers dies de setembre al Cossebre. Moros i cristians, últim fi de setmana de setembre. Santa Llúcia, el desembre, romeria típica de vespre o de vesprà, s'encén una gran foguera, començant a festa als majorals i els grups de joves que fa doncs, que tots hi participin, com hem dit.

Mare de Déu, quin cansament que tenim de tamballar. Menys mal que tenim a Caldereta, si en ven altres, i bé, anem a continuar. El temple, doncs, de construït a mitjans del segle XVIII, consta de tres naus en capelles en descontraforts, creuer, presbiteri, pla i la capella de la Comunió. Una mostra de gran originalitat són les cúpules amb llinterna i les naus laterals. El campanar reflexa pel seu alçat el gust per un decoratiu. De planta octogonal, amb 68 metres d'altura, la Torre del Carà té una estructura i una decoració que la converteixen en un dels símbols més significatius de les últimes tendències artístiques del barroc. Com remat se situa una imatge de Sant Joan Bautista. El Museu Parroquial mostra interessantes pintures de l'escora de Ribalta, dos grans llenços de Vicenç Guillo de 1692, orfebreria, ornaments sagrats i objectes d'interès. El Casteller Xivert, ja ho hem dit, doncs, dominant la vall, s'alça el Casteller Xivert, antiga fortalesa àrabe. Dels dominis de Montesa després, i en aquest sorprenent conjunt es poden observar i analitzar les formes i conceptes de construcció àrabe i cristiana. També li suggerim la visita a l'actual Casa de la Cultura, les ermites del Calvari, dels Desemparats i de Sant Benet, torres de vigia de la costa, els brocals, els antics pous públics i les innumerables mostres d'arquitectura rural de tan extens terme. Doncs, també hi ha la cuina, com hem dit, en general. Bon, el Maestrat és una regió que ha una cuina diguem, que és molt important. La cuina que trobarà al Canal de Givert i en la zona turística del Cossebre es caracteritza per ser una mostra de fidelitat als seus orígens, per buscar les seves arrels en la història culinària del Mediterrani. Els peixos i els marescs frescs, les carns de l'interior del Maestrat, les fruites i les verdures de l'horta i el genuïni oli d'oliva donen personalitat als numerosos plats i a la rica, equilibrada dieta mediterrània. No falten les cartes als nostres restaurants, les mariscades, parrillades, sarsueses de peix, els arrossos, en les seves variades formes, les genuïnes paelles valencianes, les carns, el ternasco i també les especialitats del típic forn de llenya. I què fer? Què fer després d'haver menjat? Bé, primer ballat, després menjat una cosa detrás de l'altra, però no ho crec. Doncs què s'ha de fer? Doncs prendre el sol, prendre el sol i prendre el sol.

Que viu al carrer major, reacabant, me cago en la figuereta, rei, en la vida marismes, que un dia collin tomaques, va con somplia

La majoria de la gent que mos escolta se'n deuen acordar de ses cançons de batre que havien abans, però en fi, això ara fa part del passat nostre, del passat històric també, perquè això ja no es torna a veure més en ninguna part. El que fa monuments i conjunts històrics a Cala de Xivert, doncs es pot dir que hi ha Capella dels Desemparats a Cala de Xivert, el castell, l'ermita del Calvari, l'ermita de Sant Antoni, ermita de Sant Miguel també, ermita de Santa Llúcia, l'església, Torre del Campanar, l'església de Sant Cristòfol, el Prio del Rei, la Torre de Cap i Corb, al Cala de Xivert, i doncs la Torre Ebri, que també és una cosa que es demana a la gent doncs, anar a veure, encara que per un moment no es pot anar a veure perquè està en reparacions o està en refecció. O sigui que entre una cosa i l'altra, doncs no a certes coses, però en fi, hi ha quantitat de coses. I es pot anar a totes les platges perquè totes tenen la seva corresponent doncs, organització, hi ha Creu Roja per tot arreu, hi ha serveis, això sí, hi ha llum per totes les parts, hi ha sanitaris, hi ha coses, doncs il faut reconnaître, disons, qu'un grand pas a été fait dans toutes ces régions pour donner, disons, pour offrir aux gens, aux visiteurs, surtout, dans un maximum de facilité, un maximum, disons, de tranquillité et de, disons, qu'on ait un maximum de commodité ensemble. Les plages, donc, il y a Rivamar, Romana, Serradal, les Tres Plages, le Capicorb, le Carregador, les Tany Manyetes, les Fonts i el Moro. El que fa, doncs, que en general, doncs, aigua per tot arreu, hi ha lloc per poder-se banyar i posar les cametes després si haveu ballat tant i vos haveu cansat d'esta manera.

esteu d'allí, doncs també es pot anar a viatjar i fer viatges, xicotets viatges cap a les terres de la tinença Benifassà per recórrer ben vals d'Ulldecona, els paratges naturals que la voltegen a 50 quilòmetres de Cala de Xiver. També es pot anar-se'n a prop de Morella o a passejar a interessant ciutat monumental en recint amurallat, edificis d'estil gòtic, museu històric eclesiàstic i amb un impressionant castell es troba tot això a 70 quilòmetres de Cala de Xiver. Visitar Penyíscroa i recórrer bé el conjunt monumental d'estructura aràbic medieval fins a arribar al castell a 22 quilòmetres d'Alcalà. Recorre també els pobles del Maestrat, on, a més de gaudir del seu interès històric-artístic, es poden apreciar una interessant gastronomia, Albocàsser, Catí, Sant Mateu, Traiguera, i tot això es troba gairebé a uns 35 quilòmetres de Cala de Xiver. Conèixer Vilafamés i contemplar l'important mostra escultòrica i pictòrica del Museu d'Art Contemporani. Aquest es troba a 60 quilòmetres d'Alcalà. I anar-se'n també cap a Castelló de la Plana per anar a comprar, visitar el Museu de Belles Arts, Tecnologia de la Diputació i Municipal d'Entomologia i visitar el Planetari de la Ciutat. Aquest ja es troba, doncs, tot això a 50 quilòmetres de Xiver. Després us parlaré també de les maneres de poder arribar al Calà i al Cossebre, perquè no s'hi té que anar ni a peu ni res, hi ha moltes coses per poder arribar. I ara vos ho diré en seguida, després d'escoltar una música.

doncs, per acabar, podríem només dir una introducció al Baix Maestrat que ens ha estat dada, que diu: «Mos trobem davant una de les comarques més septentrionals de la província de Castelló. El Baix Maestrat combina muntanya i mar. Les muntanyes s'obren davant una important zona ecològica en formosos valls, en els que es pot apreciar la seva abundosa fauna i flora amb exemplars de roure, de roures, de faig i pinedes, cinglars, cabres de Monteses, etc. Entre aquests mons neix el riu Sénia, que travessa profunds valls fins a arribar al mar. En el Baix Maestrat trobem diversos llocs d'interès, entre els que destaca el monestir cistercens de Santa Maria de Benifassà i la Pobla de Benifassà, localitat situada al nord de Castelló. Si mos endintem en la costa, destaca en Vinaròs, Benicarló i Peníscola per ser importants centres turístics. En Peníscola resalta el castell Fortalesa, antiga morada de Papa Benedict XIII, i l'església barroca amb un campanar de 68 metres. La costa del Baix Maestrat està poblada de platges de fina sorra que trencar-se per la Serra d'Irta, situada al sud de Peníscola. Esta zona combina petites caves amb acantilats. Hi ha llocs de Prat de Cabanes, Torre Blanca, i hi ha doncs Alcalà de Xivert, Alcossebre, Calitx, Benicarló, Canet del Roig, Castell de Cabres i moltes i moltes i moltes altres coses. Bé, doncs, bona vesprà i fins al programa que ven. Ell ha deixat Plato Le Monde. Merci, pla, per haver demorat. Bé, nosaltres, bonos serados i ha deixats.

Semblò che mentre lo darrere dat glaciar iacicom cum 40.000 ans, l'homme de Neandertal agesse disparescut beleu bin sud per los eveniments naturals ou beleu cassat per un autre type d'homme apparescut a la fi d'aquesto periodo. Se pot tabè que l'homme de Neandertal agesse evoluat dins un aspecte e sas costumos e que se siosco atal produit un lento evolucio cultural ajudado beleu per l'apport d'un autre race d'homme. De tout fait, los arqueologues e los etnografs ponon a redefinir un type d'homme d'où la forma del cap, lo volume del cervell e tutto l'acciarpanto semblo a l'homme que coneixen bei, l'homo sapiens sapiens, l'homme intelligent apareix a l'art en Europa. D'unis habitats prehistòrics son estat descoberts dins lo nord de l'Espagne, en França e tabé en Alemanya, las peplades son aquí relativament lenyos des glaciers que cubren l'Europa del nord, a que los accedon facilement a las grottos, los rius son forzos emplenats de peixes e los bosques d'animals, las folios las mais interessantes e las mais instructives que han permès de trobar d'utils ses dosses son estats faits dins las grottos d'Altamiro e en Espanya dins lo nord del país e de Cro-Magnon dins lo sud de la França. Es per so fa que los homes de l'edat glaciar e de l'Europa d'aquesto periodo son suens apelat lo peuple de Cro-Magnon. On a descobert e on descubre encara de grottos que ells son pas estats habitados e d'un las parets son cobertos de pintruros d'una qualitat artistico etonantos. L'art de las cavernos a sense dubte pas un but descuratiu, aro plamai una significació religiosa ou magico. A la fi de l'edat glaciar, la caça ben de mai en mai organizado e sistematico e es vraisemblable que los caçaires s'acamperon mentre los preparatius d'abans las pintruros d'animals dins una mena de cerimonia magica o religiosa, una caça fructuosa faisant tabè l'objecte d'una festa al mateix endret que camp tota la tribu. E mateix temps que aquel apogeu de l'art de las cavernes que se produit mentre l'edat glaciar hi ha 35.000 ans, un quicom comuco, on assisto a una revolució dins la tècnica de l'utis. Los ancians utis empeiro son ameliorats e de nouvelles son inventats, a quoi se traduisis per de condicius de bido mai seguros, uno mai grande entre judo al sen de la tribu, e bela utabe entre tribu diferentos, los casaires bibon pascap al jun lu jun, como de numats perpetuals, de comunitats stables, milius organizados comenzon de se forma, a queste de gel que se produit mentre l'etat glaciar, marco la debuto d'una Europa mai moderna.